0: Calvin Harris agus Jazzy le céile ag ibhar a Carla Hayd de rach ón bhirt a chuile céile gafa gafa amach sa machlo sin a bhí satisfy rima sin a gifar cuig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís to gifar a trí an tacht in seo ag titham on top spot Olivia Rodrigo drop dead
1: hit 13 a heron 3